0: anteriores, del 24 al 26 de juliol. Ja fa molts anys que l'Aplec d'Esports és molt més que una festa. És el batec jove d'una comarca que defensa les seues arrels i el dret a un futur digne i que alça la veu contra el despoblament i contra les polítiques extractivistes que espolien el territori sense mirar pels interessos dels que l'habiten. Un cap de setmana on la música, la cultura i la germanor es converteixen en resistència i orgull identitari. I en aquesta edició, com sempre, de música n'hi ha un carro, amb la gossa sorda com a principal plat fort. Però també hi ha Arreaca, Cactus, Cançons de l'Artiga, Hereus, Hit Parit, Yes Woman, Los Draps, Malifeta, Tom Bombadil, Trobadoreig i Encendixent més de la meitat. I és que els músics sempre han mostrat una estima especial per aquest històric encontre. Escoltàvem el tall al principi, però no són els únics que li han dedicat una cançó a l'Aplec. També ho han fet Los Draps, que actuaran en aquesta edició, i Pepet i Marieta, qui el 2017, acompanyats d'Espencat, Obrint Pas, La Gossa Sorda i el Dolçainer Pau Puig, cantaven aquest Som l'Aplec. Segur que es trobem per millores. Fins la setmana vinent.
1: Amb tots aquests grups tan mítics acabem, però abans recordeu que sempre, sempre, sempre, i més si aneu a l'Aplec, disfruteu molt de la vida.